Pertar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Nostalgia Airlines souvenir.
1: Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

tienes que hacer

0: que ho som des a vegades quan no veig que vora meu ahir tenc ses coses més guapes.
1: Ai, què hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes com ho fa un petit porquet.
0: Mira, que sé que t'ho des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
1: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest.

0: profundes a vegades.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que, engalanades d'eritges i romaguers, romanen immòbils, veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen, deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega, en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel, ens aferram fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que, sols així, la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: La libertad. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: nadie.
1: A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Ahora, dale al play, dale al play.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són ara les 8. I avui és dilluns, 31 d'agost, dia per a molts de tornada a la feina, per a d'altres, darrera jornada de vacances o bé d'inici de l'aturada estival.
2: Pues dura, com va ser. Duríssima. No nos querríamos ir, claro.
3: No, claro, con ganas de volver porque pues acá tengo unos familiares. Entonces, con ganas de volver, claro. Muy rico todo.
1: Aquest retorn a la rutina es nota en el transport. En aquesta hora hi ha molt de moviment. El tren, el metro i els autobusos de les Illes, també l'aeroport de Palma, on serem en directe d'aquí uns minuts. Un transport públic que continua augmentant els passatgers per mor del creixement demogràfic i de la gratuïtat. El primer semestre de l'any, els busos interurbans de Mallorca han registrat gairebé un 9% més d'usuaris, arriben als 14 milions i mig. També s'han incrementat un 9% els viatgers del metro en els primers 7 mesos d'aquest 2026. José Ramón Horta és el gerent del Serveis Ferroviaris de Mallorca.
4: Gràcies a la gratuïtat, doncs molta gent està descobrint les bondats del transport públic i s'està tirant cap al transport públic ferroviari com a un element prioritari a través de la seva rapidesa i la seva comoditat i la seva eficàcia.
1: Precisament avui estaran pendents d'una altra notícia relacionada amb la mobilitat, un ple extraordinari del Consell de Menorca vota la proposta per modificar la llei de reserva de la biosfera en Sant López. Bon dia.
5: Bon dia. El canvi té com a objectiu permetre la limitació de l'entrada de vehicles a l'illa amb un nou marc normatiu que ha de permetre posar un topall que en tot cas no afectarà els residents a les Balears, els treballadors de temporada ni els propietaris de segones residències.
1: I a un altre punt de les Illes, a Cala Saladeta, Eivissa, prop d'un centenar de persones s'ha concentrat aquest diumenge en aquesta platja de Sant Antoni, feien una xindriada popular convocada per l'Associació de Joves de l'Illa.
5: Els participants reivindicaren l'ús per part dels residents de l'espai públic turistificat, espais com platges que denuncien que en temporada alta estan plens.
6: Tenim dret a ocupar aquest espai i a sentir que no som estranys a la nostra casa.
7: No som en contra del turisme, per cap. Nosaltres mateixos també viatjam, però el volum més sostenible.
5: A les 8 i mitja parlarem amb el vicepresident primer del Consell d'Eivissa, Mariano Joan, amb qui farem balanç de les intervencions de lluita contra l'oferta il·legal d'aquest estiu.
1: Però l'actualitat d'aquestes darreres hores també ens deixa una nova víctima mortal en accident de trànsit. Ha estat a Mallorca una persona mort i dues més han resultat ferides avui vespre.
5: El sinistre s'ha produït quan faltaven 10 minuts per a la mitjanit a la carretera que va des de Manacor fins a Porto Cristo, al quilòmetre 7 i mig.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: I en els esports, Enric Mas ha guanyat la novena etapa de la Vuelta a Espanya i es presenta com a favorit. Marta Sampas, bon dia.
8: Bon dia. El ciclista ardenenc reforça el seu lideratge després d'exhibir-se als 187 quilòmetres de la novena etapa en pujada a l'Alta Aitana de primera categoria amb un temps de 5 hores 10 minuts 40 segons per davant d'Oscar Only i de Roglic. Enric Mas, que estrenava el mallot vermell, va guanyar 8 anys després una etapa a la Vuelta. Ara es presenta com a favorit i encapçala la classificació a 1 minut i 18 segons del segon, que és Roglic. En futbol, el Mallorca ha sumat una nova victòria, això després de guanyar per 3-0 el Ceuta. És el segon triomf consecutiu a Somos del Mallorca en un partit en què es varen estrenar els davanters Adrián Fuentes i Adam Buxa, i també va marcar Àlex Sala. A primera federació, l'U d'Eivissa va perdre el primer partit de la temporada, 3-2 al camp de l'Antequera. En motociclisme, el Gran Premi d'Aragó, Izan Guevara va acabar segon, i a MotoGP, Joan Mir va ser 12. I en tennis, Jaume Munà va superar la primera ronda del US Open, guanyant en 5 sets el francès Terence Yatmane.
1: I pel que fa al temps, comença un...

0: Marina Maria també. Maria
1: no, no, no, això no, això no, això no.
0: I Marina la ciutat, i tu te creus que vam estar
2: copiant de llibre? I aquesta al cinto. Una cançó, una camiseta.
3: Mira,
1: Maria, Maria, Maria, Maria,
0: Maria, Maria, Maria, Maria,
1: Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria,
0: Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria,
4: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

fet dels mocadors que volien ser bandera, que n'hem fet d'aquells colors.

0: Gràcies! Gràcies, bon vespre!
1: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.
2: James Brown is dead.

0: I són ara les 9 del matí. Repassam les qüestions més destacades. Un jove de 27 anys ha resultat ferit greu a Eivissa en caure malament a l'aigua d'una alçada de 17 metres a Sa Figuera Borda, a prop de Cala Comte, a Sant Josep.
1: L'home va patir un fort traumatisme a l'esquena. Els fets que s'acaben de conèixer van passar ahir, poc després de les 8 del vespre. Els equips del SAMU 061 el van haver de treure de l'aigua i posteriorment el van dur a la Policlínica del Rosario amb pronòstic greu.
0: I a les darreres 24 hores han arribat a Formentera un total de 76 persones migrants a bord de 5 embarcacions.
1: El darrer grup de migrants interceptat, format per 17 persones, ha estat a les 7 de l'hora baixa d'aquest diumenge. Els han localitzat a la línia de costa, a la zona del Pinar de la Mola. Els altres els han rescatat en alta mar, a la zona de S'Estufador, al torrent de Salgar, a 36 milles al sud-est de Formentera i al nord d'Escaló de Sant Agustí.
0: I el Consell d'Eivissa anuncia que enguany s'han bloquejat 5.000 intents per registrar places turístiques d'oferta il·legal a les plataformes de lloguer turístic.
1: El vicepresident primer del Consell, Mariano Joan, en declaracions són minuts a l'informatiu Matí, ha dit que el perfil d'infractor és ben variat.
2: Tenim tant residents com estrangers, com persones interposades, tenim propietaris i també tenim inquilins que subarrenden de forma il·legal.
0: I creix el nombre de passatgers del transport públic. A Mallorca, el primer semestre de l'any, els busos interurbans han registrat gairebé un 9% més d'usuaris. Arriben als 14 milions i mig.
1: També s'incrementen un 9% els viatgers del metro en els primers 7 mesos d'aquest 2026. José Ramón Hortas, el gerent dels serveis ferroviaris de Mallorca.
3: Gràcies a la gratuïtat, pues molta gent està descobrint les bondats del transport públic i s'està tirant cap al transport públic ferroviari com a... un element prioritari atès a la seva rapidesa i a la seva comoditat i a la seva eficàcia.
1: Hem de destacar que demà recuperen els serveis habituals de tren, ja que avui acaba la part més important de les obres als tallers de Sant Rotlant.
0: També avui és el dia darrer d'agost i és el dia de tornar de la rutina i una jornada de molta activitat als aeroports de les Balears. El de Palma, avui estan programats gairebé 950 moviments i connectam en directe. Lluís Hernández, bon dia. Hi ha molta activitat?
4: Bon dia, doncs sí, de cada vegada més afluència de passatgers aquí a l'aeroport de Palma, concretament a la zona de facturació de maletes amb llargues cues i amb poques incidències respecte als retards en els vols programats. I fent una comparació d'aquest darrer cap de setmana d'agost amb el de l'any passat, el volum de moviment s'ha mantingut molt similar al de 2025, amb una mínima caiguda de vols als aeroports de les Illes d'un 2%. Els passatgers que han pogut parlar amb ells ens han explicat que, com cada any, les vacances es fan molt curtes. Alguns residents, però, ho fan el contrari. Viatgen ara perquè diuen hi ha manco gent i les temperatures comencen a ser més agradables.
5: Pues dura, como va a ser. Duríssima. No nos querríamos ir, claro.
6: Ella comença la universitat la setmana que ve i jo som infermera i tens les vacances ara. I és una bona època per viatjar.
4: I un dia en el que s'esperen fins a 1.475 vols als aeroports de les Illes durant tota la jornada d'avui, el que suposa, respecte a l'any passat, quasi un 5% més de moviments.
0: Gràcies, Lluís. I la crisi migratòria de Ceuta marcarà l'agenda política i mediàtica d'aquesta setmana, tot quan es compleix un mes de l'arribada massiva de migrants. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha descartat fa uns minuts a la cadena SER que es tractés d'una maniobra orquestrada pel Marroc.
7: Operació instantània, immediata, per part de les autoritats marroquíes. Estuvieron al habla constantemente el 30 y el 31 de julio y es cierto que el 31 de julio sí se empezó a ver un despliegue operativo por parte de las autoridades marroquíes precisamente en la zona de Castillejos para hacer frente a la avalancha de personas que...

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Gracias.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bon dia. A aquesta hora, a les 10, està previst que comenci el ple extraordinari del Consell de Menorca per debatre els canvis legals a la llei de reserva de la biosfera que permetin limitar els vehicles que entren a l'illa. I donem a conèixer quina és la darrera hora. Axel Camarasa, conta'ns, bon dia.
3: Bon dia. Doncs ara mateix contactes i negociacions a darrera hora per mirar de consensuar una proposta majoritària. L'oposició ha presentat esmenes i l'equip de govern també ha fet canvis al text que havia presentat inicialment. Els portaveus de les diferents formacions es troben hores d'ara encara reunits des de les 9 del matí per mirar d'assolir un acord. Cal recordar que el PP no té majoria al ple de Menorca i que la consellera no adscrita Maite de Medrano no s'ha mostrat mai favorable a les restriccions. Més per Menorca també sembla oposar-s'hi i només el PSOE ha dit públicament que hi ha voluntat d'acord. Si finalment es consensua un text, s'ha de remetre al Parlament per a la seva aprovació definitiva. Són els canvis legals a la llei reserva de biosfera per permetre l'aplicació de restriccions en l'entrada de vehicles a Menorca de cara, això sí, a la propera temporada.
2: Gràcies, Axel. Estarem pendents, per tant, d'aquest ple i si finalment s'arriba a un acord per consensuar un text. Anem a més qüestions. Els aeroports de les Illes tenen previst operar avui, que és el darrer dia d'agost, un total de 1.475 vols. 944 d'ells són a Palma, 378 a Eivissa, 153 a Menorca. Així acaba l'operació sortida, almenys la darrera d'aquest mes d'agost, que des de divendres ha registrat prop de 6.500 operacions als tres aeròdroms de les Balears.
4: Les tres terminals operen avui amb normalitat, ho fan amb molta afluència de gent, entre gent que marxa i els que arriben, tal com han començat avui matí a Son Sant Joan.
5: Pues dura, com va ser. Duríssima. No nos querríamos ir, claro.
6: Ella comença a la universitat la setmana que ve i jo som infermera i tens les vacances ara. I és una bona època per viatjar.
7: Demà començam a fer feina. Sí, sí. Avui és el darrer dia de vacances. S'estiu molt bé i, bueno, ha estat un estiu feixuc, de calor i de temps, però bé, a Mallorca estem fantàstics, no mos poden queixar.
2: I el Consell d'Eivissa anuncia que enguany s'han bloquejat 5.000 intents per registrar places turístiques d'oferta il·legal a les plataformes de lloguer turístic.
4: El vicepresident primer del Consell d'Eivissa, Mariano Joan, en declaracions a l'informatiu matí, explica que el perfil de l'infractor és ben variat.
8: Tenim tant residents com estrangers, com persones interposades, tenim propietaris i també tenim inquilins que superrenden de forma il·legal.
2: I Pedro Sánchez assegura que el rei visitarà Ceuta i Melilla, però sense concretar encara dates. Així ho ha afirmat el president espanyol en una entrevista avui a la cadena SER per encetar el curs polític. Sánchez manté que, tot i la complicada situació que pateixen les ciutats autònomes per la crisi migratòria, hi ha arguments i condicions per a aquesta visita.
9: Que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla. Esto es lo que he compartido. Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer. Pero también le digo...
10: ¿Cuándo se va a hacer?
9: Bueno, yo sabía que me iba a hacer usted esa pregunta. Cuando se den las condiciones para ello.
2: Sánchez així mateix ha descartat traslladar la península a part dels migrants que han arribat a Ceuta des de finals de juliol. Ha destacat que en els pròxims dies la ciutat ja tindrà prou capacitat per allotjar-los perquè s'hi habilitaran fins a 6.000 places d'acollida. Així arribem a les 10 i 4 minuts. Actualitzem i tornem amb més notícies a partir de les 11.
1: Més informació a ib3noticies.com.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Finalment a Menorca, PP i PSOE es donen 48 hores més per consensuar els canvis legals a la llei reserva de la biosfera per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. És la darrera que ens arriba des de Menorca. Anem a ampliar aquesta informació amb Axel Camarasa. Bon dia.
2: Bon dia. El ple extraordinari que havia de celebrar-se avui a les 10 del matí s'ha posposat fins a dimecres. Una decisió per mirar de guanyar temps per acostar posicions i acordar un text majoritari a Menorca per ser remès al Parlament, que l'haurà de validar de manera definitiva. Els portaveus de les diferents formacions s'han reunit a primera hora per mirar d'arribar a un acord, atès que el PP, recordem, és minoria al Consell Insular. La consellera no adscrita, Maite de Medrano, no s'ha mostrat mai favorable a aplicar restriccions en l'entrada de vehicles. Més per Menorca també sembla oposar-s'hi i només el PSOE ha dit públicament que hi ha voluntat d'acord. Són, de fet, els socialistes qui ha sol·licitat aquest ajornament de la sessió plenària. Sentim el portaveu del Partit Popular, és Joan Pons Torres.
3: I, evidentment, després d'haver fet una reunió on hem analitzat i hem debatut aquestes esmenes que es van presentar per part del grup socialista, en acabar la reunió, el grup socialista ens ha demanat si podíem fer esport un altre dia, que, per tenir més temps per decidir el seu vot. Nosaltres ho hem respectat i per tant, el pla no serà avui, serà un altre dia, d'acord amb aquesta petició.
2: La nova data fixada per a la celebració del ple serà aquest dimecres a les 10 del matí.
1: Gràcies, Axel. I des de la darrera hora que ens arriba en aquest cas de Menorca, ja sabeu que s'ha posposat aquest ple extraordinari que s'havia de celebrar avui per avançar en el text per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Com deia el nostre company de Menorca, serà finalment dimecres. I anem amb més qüestions. Terra Ferida demana la prohibició definitiva de noves piscines a Mallorca després d'un informe en el qual destaca que en els darrers 9 anys s'han construït prop d'11.000 a l'illa. L'entitat denuncia que aquests elements suposen un gran impacte ambiental, també impliquen increments de preu de l'habitatge i afavoreixen el lloguer turístic.
4: A través de fotografies aèries, Terra Ferida ha documentat que en total, els darrers 9 anys, en una dècada, s'han construït a Mallorca 10.680 piscines, un 30% de les quals en sòl rústic. L'entitat destaca que moltes d'elles es fan acompanyades de grans superfícies de gespa, fet que incrementa el consum d'aigua. En concret, cada hectàrea de gespa necessita uns 8.000 metres cúbics cada any. Escoltam Mateu Vic, membre de Terra Ferida.
5: Com s'atura? Senzillament deixant de donar llicències per piscines. Això s'ha fet a Menorca, m'ha parit que és a Mahó, que s'ha provat no fa molt, i això s'ha pot fer qualsevol poble de Mallorca. A Menorca també van prohibir noves construccions en rústic. En aquest sentit, Menorca mos du bastant d'avantatge. S'haurà de prendre mesures de pal·liatives ja, perquè ja no són preventives en aquestes alçades, però sí, evidentment que no s'ha de construir ni una piscina més a Mallorca. Molt manco en sol rústic.
1: I un apunt més, perquè una nova barca eleva 89 els migrants interceptats a Formentera les darreres hores. La darrera embarcació s'ha detectat a l'illa aquest mateix matí, segons ha informat la delegació del govern a les Balears.
4: La nau amb 13 persones d'origen magrebí a bord ha estat localitzada poc després de les 7:30 al Pilar de la Mola en un dispositiu en el qual han participat agents de la Guàrdia Civil de Formentera.
1: I un apunt més, perquè el govern reprèn demà les excavacions del cinclè pla de fosses a Son Servera. Dels treballs tornen demà al cementeri municipal. S'ampliaran també a diferents finques privades del municipi per continuar avançant en la localització, exhumació i identificació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil. I d'així arribem a les 11:04. Actualitzem més notícies a partir de les 12.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Si hagués nascut dona, hauria fet girar mansament l'antic rotlle de la patata. Mentre els nois jugaven a saltar i

esba tossava i pixaven dempeus per les cantonades. Si hagués nascut dona, hauria estudiat fins a quart i en

si hagués nascut dona parlant amb l'espí. Cada dia més vella, cada dia més grassa.

0: set und los.
1: Ja, let's go.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha expressat avui el seu respecte per les reivindicacions de les treballadores de les escoletes 03 i assegura que fa tot el possible per a millorar les seues condicions laborals. En qualsevol cas, alguna ja avança, no tindran solució al manco fins al curs que ve.
2: És el cas, per exemple, del decret de mínims que regularà les ràtios, entre d'altres. Vera vol que el text surti de la mesa 03 perquè sigui el més consensuat possible. Pel que fa a les condicions salarials, confia que dia 9, coincidint amb la primera protesta del mes de setembre, es pugui aprovar al Parlament el decret que les regula.
3: Per tant, aquest complement salarial, d'equiparació salarial, l'assumeix el govern, el pagarà el govern a les treballadores directament. I a més a més, s'assumeix la nòmina delegada. D'aquesta manera, nosaltres agilitam la gestió.
1: I no deixem de parlar de reivindicacions laborals, en aquest cas però a Eivissa, perquè Aena finalment ha convocat els treballadors de l'aeroport per dimecres que ve. És una convocatòria que arriba després del que ha estat el segon dilluns consecutiu de concentració dels treballadors que han estat mitja hora xiulant i protestant a l'àrea d'arribades d'aquesta terminal, entre les 10 i les 10 i mitja del matí.
2: Una trentena de treballadors d'Aena han tornat a denunciar la sobrecàrrega de feina, la manca de possibilitat de conciliació familiar i el fet que Eivissa disposa d'un centenar de treballadors manco que altres aeroports espanyols que tenen menys trànsit aeri a l'estiu. David Torres és el president del comitè de centre d'Aena a Eivissa.
4: Por ejemplo, este año ha habido una modificación sustancial donde la gente que estaba realizando vacaciones 20 años en invierno se la han cambiado y se las han puesto solo en verano. Para nosotros no tiene ningún sentido y de hecho hemos presentado números a la empresa y estamos demostrando que no tiene ningún sentido lo que han hecho. Una vez que sepamos el planteamiento de la empresa y a los acuerdos que podemos llegar, ya decidiremos si seguimos con convocatorias de concentración, si hacemos huelgas o ya veremos los pasos a seguir.
1: I el Ministeri d'Infància i Joventut està a l'espera que el govern de Ceuta l'autoritzi a traslladar 500 nines migrants no acompanyades cap a la península. Són, de fet, assegurant les més vulnerables. En una compareixença a petició pròpia al Congrés, la ministra Cira Rego ha explicat que a banda d'aquesta opció també es podrien fer acords bilaterals perquè les comunitats que tenen competència en la matèria, recorda, puguin pactar en la ciutat autònoma aquesta cooperació.
2: Però sigui com sigui, la titular del departament ha defensat el trasllat de menors no acompanyats a la península per destensar, ha dit, el sistema de Ceuta i també garantir els drets dels nins i nines. Rego ha recriminat l'oposició el to dels seus discursos, ha assegurat que els menors no són invasors, com s'ha arribat a dir. La ministra també ha defensat la legislació espanyola que garanteix, ha destacat primer de tot el dret del menor, ha assegurat que aquests nins i nines no seran en aquest cas una excepció. Només seran retornats, ha assegurat amb les seves famílies, si es té constància que estaran ben cuidats, y ha descartado un retorno colectivo.
5: Que un Estado no pueda acoger a un niño, meterlo en un autobús y expulsarlo sin escucharlo, sin saber quién es y sin saber dónde, a dónde lo devuelve, no es una debilidad burocrática. Es una conquista democrática. Una conquista democrática. Es exactamente lo que distingue al Estado de Derecho de una autocracia.
1: I una de les conseqüències d'aquesta crisi migratòria de Ceuta varen ser els controls a Itàlia dels passatgers provinents d'Espanya, el que va implicar una suspensió temporal de l'espai Schengen sense precedents. I és una mesura que també va aplicar en resposta l'Estat per tots aquells provinents d'aeroports i de ports italians. I Doha, Itàlia, acaba d'anunciar que prorroga 15 dies més aquests controls en ports i aeroports de passatgers que provenguin de l'Estat espanyol. I d'així arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem a més notícies a partir de la 1.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Good job!

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

l'espai. Quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai. Toc amb flautes, toc amb flaut. El seu biorritme et sembla disco dance i una aspiradora és el seu nas.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de la una. Bon dia. Terra Ferida demana la prohibició definitiva de noves piscines a Mallorca. Això després d'un informe en què destaca que la darrera dècada se n'han construït prop d'11.000 a l'illa, un 30%, de les quals en sòl rústic. L'entitat ecologista denuncia que aquests elements comporten, a més d'un gran consum d'aigua, l'increment del preu de l'habitatge i també afavoreixen el lloguer turístic.
1: Palma, Marratxí, Calvià i Santanyí encapçalen la llista de municipis on més piscines s'han fet. Segons l'informe, la construcció de piscines s'està accelerant i això perjudica els aqüífers. Tot això quan abans de l'estiu 47 municipis de les illes es trobaven en prealerta per sequera. La portaveu de Terra Ferida, Antònia Fuster, posa com a exemple un xalet amb 600 metres quadrats de gespa que necessita 480 tones d'aigua a l'any per mantenir-la.
2: Són 48 camionades d'aigua o, més o menys, un camió a la setmana. Per tant, no, els problemes no són només les piscines, en el cas del sòl rústic, sinó que la gespa també és un element que preocupa per la quantitat d'aigua que consumeix.
1: L'entitat conservacionista ha detectat a més una promoció de pisos a la zona del Palmerana, on s'han construït 74 piscines petites a cada duplex, a més de la comunitària.
0: I més qüestions. El Consell d'Eivissa espera renovar els 4 milions de l'impost de turisme sostenible que dediquen a la lluita contra l'intrusisme, que pràcticament s'ha recuperat en sancions ja cobrades per allotjament turístics il·legals i per transport il·legal també.
1: El 2024 es va recaptar 1 milió d'euros en sancions cobrades i l'any passat varen ser 1.300.000 euros. Enguany ja s'han fet efectius 700.000 euros, una xifra que el Consell estima que superarà de nou el milió. Mariano Juan és el conseller de Lluita contra l'Intrusisme.
3: Pues han fet quasi 800 inspeccions, tenim quasi 400 expedients sancionadors oberts, més de 30 precintes de pisos que han desobeït les nostres ordres, i sempre em pregunten, bueno, i de totes aquestes sancions que es posen, quantes es recauden o es recauden, no? Any rere any batim rècords.
0: I a Menorca, PP i PSOE es donen 48 hores més per consensuar els canvis legals a la llei reserva de la biosfera per limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
1: Finalment, el ple extraordinari que havia de celebrar-se avui s'ha posposat fins dimecres. Una decisió per mirar de guanyar temps per acostar posicions i acordar un text majoritari a l'illa que després s'ha de remetre al Parlament, on s'haurà de validar de manera definitiva. Ara el Partit Popular està en minoria i només el PSOE ha dit públicament que hi ha voluntat d'arribar a un acord amb ells. Eduardo Ropsi és conseller socialista.
4: Hem fet part d'aquesta negociació. Hem arribat a acords en segons quins aspectes, però n'hi ha d'altres que ens hem de valorar encara a dia d'avui, és més, aspectes més polítics, i per tant hem ajornat el plenari per dimecres per veure si som capaços de construir d'aquí a allà un consens que permeti l'aprovació de la llei, que de nou amb l'objectiu superior d'aplicar les restriccions dins de la propera temporada.
0: I de la plana estatal, Pedro Sánchez admet un possible avançament tècnic, ha dit, de les eleccions generals previstes per l'any que ve, però com a molt, seria de mesos i, en tot cas, sempre al llarg de 2027 i no enguany. Així ho ha assegurat el president del govern espanyol en la que ha estat la primera entrevista que ofereix després de l'aturada d'estiu avui a Cadena Ser.
5: Yo lo que le digo es que, en fin, que es que las legislaturas, también cuando gobierna la izquierda, no solamente cuando gobierna la derecha, duran 4 años. Ahora, si me pregunta, ¿van a ser en julio tal día o en...? Mire, ya entramos en un territorio en el que, efectivamente, pues puede haber adelantos técnicos o no.
0: I d'així arribem a la 1:04, ampliem totes les notícies a partir de les 2 a l'informatiu migdia amb Juan Luis Marcos. Ara quedau amb tota la crònica dels esports a IB3 Ràdio.

Pertar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Mollà Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Mollà, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Juan Luis Marcos.
1: Bon dia, són les dues. Ajornat fins dimecres el ple extraordinari del Consell de Menorca, que avui havia de debatre la limitació d'entrada de cotxes a l'illa per falta d'acord polític. L'executiu de Dolfo Vilafranca es troba en minoria i no té els suports necessaris per aprovar la mesura que després ha de convalidar el Parlament de manera definitiva. Davant d'aquesta situació, el PP s'ha vist forçat a negociar amb el PSOE per consensuar la norma i arribar a un acord. Ha estat un matí d'intenses negociacions. Axel Camarasa, bon dia.
2: Bon dia. Els socialistes havien allargat la mà per arribar a una entesa, però posen condicions sobre la taula. Entre elles, els socialistes proposen que els ciutadans de la resta de les illes no quedin exempts de les restriccions i que els no residents amb casa a Menorca hagin de domiciliar el seu vehicle a l'illa si volen poder-hi circular. Hi haurà, per tant, 48 hores de marge per negociar abans del ple definitiu d'aquest dimecres.
1: Tot d'una, ampliem aquesta informació, també escoltam la veu dels protagonistes. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dilluns, 31 d'agost, dia de tornada a la rutina per a moltes persones. Joan Jiménez és el control tècnic titular. Titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Tres piscines noves cada dia a Mallorca. Aquesta és la dada que denuncia l'entitat ecologista Terra Ferida per demanar que es prohibeixin de manera definitiva.
3: L'organització xifra en prop d'11.000 les construccions de la darrera dècada i alerta que gairebé un 30% s'han aixecat en sòl rústic.
1: Un mort i dos ferits en un accident de trànsit aquesta passada nit a la carretera de Manacor a Porto Cristo.
3: El sinistre ha passat a les 12 de nit quan el cotxe on viatjaven ha sortit de la via i ha xocat frontalment contra un arbre. A causa de la violència de l'impacte, un dels ocupants del vehicle ha mort a l'acte i ha hagut de ser excarcerat pels bombers de Mallorca de dins del turisme.
1: A partir de les 2:30 torna la informació de proximitat. De cada illa, a la ciutat d'Eivissa, 7 famílies han rebut avui les claus d'uns habitatges municipals de lloguer assequible que ha promogut l'Ajuntament de Vila. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. L'objectiu és que les famílies joves tornin a habitar el nucli històric de la ciutat. Els que han rebut avui les claus són els guanyadors del sorteig per accedir a una promoció municipal d'habitatges de lloguers i van presentar un centenar de famílies. Calia haver estat 10 anys empadronades a la ciutat i complir uns barems d'ingressos. Els pisos estan al barri de Sapeny, una zona amb una població envellida i que es vol revitalitzar.
1: A Mallorca, el creixement demogràfic i la gratuïtat del transport públic es tradueixen un any més en un augment del nombre de passatgers. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. Aquest creixement no té aturat i el primer semestre els busos interurbans a Mallorca han registrat un 8,7% més d'usuaris i arriben als 14 milions i mig. Pel que fa a l'utilització del tren i metro durant els primers 7 mesos de l'any, els serveis ferroviaris de Mallorca han registrat gairebé 7 milions de passatgers.
1: A partir de les 2:45 era temps per a la informació esportiva. Avui destacam en ciclisme la gran victòria de Rim Mas en l'Alto d'Aitana, que el manté líder de la General a la Vuelta a Espanya. Antoni Fuster, bon dia.
6: Bon dia, és el nom propi del cap de setmana. En Rimar Nicolau, el corredor artenant del Movistar, demostra estar en un del millor moment de la seva carrera i és el gran favorit per guanyar la Vuelta a Espanya. Avui, jornada de descans. En futbol, victòria plàcida del Real Mallorca, segona de la temporada a Somoix, 3-0, s'imposaren.
7: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Recordes, capgros, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller

I te'n recordes que el Jofre i la Maria amb un continuarà cluïen la cançó profètica que ho dit ahir a la boqueria.

tens a gust per haver-lo deixat tirat a un port de França. Quin escàndol capgros, sort que d'una panada li van fotre pel cap un meló i en Pateràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant que pipota el pinotxo va confessar-me el seu calvari d'en Saquer.

Ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins

M'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si l'he pogut tornar, per què no tu, cap gros?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Són les 3, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dilluns, 31 d'agost, una jornada marcada per una trista notícia que ens arriba del món de la política i que hem conegut fa uns minuts. S'ha mort a 76 anys l'exconseller de Turisme durant el primer pacte de progrés, Celestí Alomar. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Alomar és conegut per ser l'impulsor de la primera ecotaxa, una de les mesures polítiques més importants, més controvertides i que va ser pionera a l'Estat en aquell moment. Va ser derogada pel PP després, però es va recuperar per part del govern de Francina Armengol i encara continua vigent. Va ser un dels fundadors al febrer del 1976 del Partit Socialista de les Illes, que més tard passaria a ser el Partit Socialista de Mallorca.
0: Ajornat el ple extraordinari del Consell de Menorca, que avui havia de debatre la limitació d'entrada de cotxes a l'illa, finalment es farà dimecres per falta d'acord polític.
1: L'executiu de Dolfo Vilafranca es troba en minoria i no té el suport necessari per aprovar la mesura que ha de convalidar després el Parlament de manera ja definitiva. Davant aquesta situació, el PP s'ha vist forçar a negociar amb el PSOE per consensuar la norma i poder arribar a un acord. Els socialistes, però, proposen alguns canvis en el text, com que els ciutadans de la resta d'illes no quedin exempts de les restriccions. Ara, en tot cas, tenen 48 hores per arribar a un acord. Escoltem primer Eduardo Rob, sí, que és conseller socialista, i després Joan Pons Torres, portaveu del PP.
2: Hem fet part d'aquesta negociació, hem arribat a acords en segons quins aspectes, però n'hi ha d'altres que ens hem de valorar encara a dia d'avui, és més, aspectes més polítics.
3: I confiem en que després de la voluntat d'acord que han demostrat des de l'equip de govern, que ells també també posin de la seva part, perquè una negociació han de cedir les dues parts.
0: 3 piscines noves cada dia a Mallorca. Aquesta és la dada que denuncia l'entitat ecologista Terra Ferida per demanar que es prohibeixin de manera definitiva.
1: L'entitat xifra en prop d'11.000 les construccions de piscina la darrera dècada. Alerta que gairebé un 30% a més d'elles s'han aixecat en sòl rústic.
0: Avui, darrera jornada d'agost, és un dia de tornada a la rutina i també de molta activitat als aeroports de les Balears.
1: Fent una comparació d'aquest darrer cap de setmana de mes amb el mateix de l'any passat, el volum de moviments s'ha mantingut, hem de dir, similar, amb una caiguda mínima de vols als aeroports de les Illes, un 2% manco respecte de l'any 2025. A l'aeroport de Palma, avui estan programats gairebé 950 moviments.
4: Demà començam a fer feina. Sí. Avui és el darrer dia de vacances. Bé, ens retrobarem amb els companys i suposo que compartirem experiències i vivències i alguns s'hauran anat de viatge. I...
5: Pues dura, com va ser. Duríssima. No nos querríamos ir, claro.
0: Un mort i 2 ferits en un accident de trànsit aquesta passada nit a la carretera de Manacor a Porto Cristo.
1: El sinistre ha passat a les 12 de nit quan el cotxe on viatjaven ha sortit de la via i ha xocat frontalment contra un arbre. A causa de la violència de l'impacte, un dels ocupants del vehicle ha mort a l'acte i ha hagut de ser excarcerat pels bombers de Mallorca de dins del turisme.
0: I 7 famílies han rebut avui les claus d'uns habitatges municipals de lloguer assequible que ha promogut l'Ajuntament d'Eivissa.
1: L'objectiu és que famílies joves tornin a evitar aquest nucli històric de ciutat. El que han rebut avui les claus són els guanyadors del sorteig per accedir a una promoció municipal. S'hi van presentar un centenar de famílies, calia estar 10 anys empadronats a Eivissa i complir uns barems d'ingressos. Els pisos estan al barri de Sa Penya, que és una zona amb una població envellida i que ara es vol revitalitzar.
0: Amb aquest apunt hem arribat a les 3 i 4 minuts. Amb més notícies a IB3 en ràdio, als butlletins horaris de l'hora baixa i també a l'informatiu vespre amb Aina Sureda. Ara fem un tenton.
6: Més informació a IB3 Notícies.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: agrada viatjar?
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bon dia. Primeres reaccions a la mort de Celestí Alomà, el primer conseller de Turisme d'Esquerres i un dels promotors de l'Ecotaxa. Lluïsa Pesteguià, coordinador de Més per Mallorca, ha destacat la fidelitat insobornable de l'exconseller de Turisme. A través de les xarxes socials, l'ecosobiranista ha lamentat la mort d'un dels 10 homenots d'aquesta pàtria nostra.
3: Alomà va ser conseller de Turisme durant el primer pacte de progrés presidit per Francesc Antic. Va ser un dels fundadors, al febrer de l'any 1976, del Partit Socialista de les Illes, que més tard passaria a ser el Partit Socialista de Mallorca. A més, és el pare de l'ecotaxa, una de les polítiques més importants i controvertides en aquell moment, que el Partit Popular va eliminar i després va recuperar el govern de Francina Armengol en forma de l'import de turisme sostenible, que encara continua vigent.
2: A Menorca, els anuncis d'un lloguer per tot l'any s'han convertit en una raresa als portals immobiliaris. Les empreses petites es veuen desbordades per les sol·licituds que reben i admeten que amb prou feines disposen d'una desena d'aquestes ofertes durant l'any.
3: És el cas de la immobiliària Felip Sansaloni. Fa dos dies va publicar l'anunci d'un habitatge de dues habitacions per 1.000 euros mensuals i ja han arribat quasi al centenar de sol·licituds. Explica que n'hi arriben pocs d'aquestes i que la gent prefereix vendre que llogar. Sentim.
4: A través d'Instagram, que el primer que surt, hi han rebut entre 30 i 40 sol·licituds i més de 50 en manco d'un dia publicat a Idealista. De llarg termini, en aquest cas d'un lloguer de 5 anys, amb possibilitat de pròrroga, és difícil trobar-ho. Fet a Menorca, per davall de 1.200 euros n'hi ha 2, 3, no s'ha de venir més.
2: L'Hospital de Sant Espàs es començarà a administrar un medicament experimental per tractar la pell de papallona, una malaltia rara que afecta una vintena de persones a les Balears. La pell papallona és una patologia genètica que fa que no es produeixi prou proteïna a la pell i causa ferides.
3: El nou tractament només es pot aplicar a casos concrets com el de Nolívia, una nina de 3 anys que el començarà dia 9 de setembre al fàrmac, que encara no està com a prestació en l'àmbit del Ministeri, però el govern l'ha introduït a través del pressupost de la comunitat autònoma. Manuela García és la consellera de Salut.
5: Lo que sí hay que mejorar es que desde que un medicamento se aprueba por la Agencia Europea del Medicamento hasta que el gobierno central, el Ministerio de Sanidad en este caso, lo admite, pasan 561 días aproximadamente, cuando el reglamento europeo dice que debe de estar en 180 días. Por lo tanto, esa incertidumbre, los que no lo tienen que pasar son ni Olivia ni sus familiares.
2: En els esports, en futbol, John Donald és un nou jugador del Real Mallorca. Xisco Ribas, bon dia.
6: Bon dia. El jugador de 25 anys és el 12è fitxatge de l'equip vermell. John Xetauja Donald arriba cedit amb opció de compra fins a final de temporada, procedent de l'Elx de la primera divisió. L'escoltam.
7: Muy contento, con mucha ilusión ya de poder estar con mis nuevos compañeros y eso, de poder aportar al equipo. Un jugador muy físico, potente y bueno, pues con buena lectura táctica sobre todo, y la característica mía es esa polivalencia en diversas posiciones.
6: Donald pot jugar de migcampista, defensiu, de central i fins i tot de lateral dret, posició que havia quedat menys coberta per mort de la sortida de Mateu Morell al Girona. La temporada passada amb l'Elx, John Donald va disputar 23 partits, 8 com a titular, entre Lliga i Copa del Rei, i a més té experiència a la segona divisió.
2: Gràcies, Xisco. Arribam així a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5.
1: Més informació a ib3noticies.com.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. El PSC-PSOE trasllada el seu condol als familiars i amics de Celestí Alomà, que ha mort avui a l'edat de 76 anys. En una nota de premsa, el partit el qualifica de referent ètic i testimoni d'un compromís ferm amb la societat de les Illes. La presidenta del Congrés i secretària general del PSC-PSOE, Francina Armengol, ha destacat en un missatge a les xarxes socials la generositat i lleialtat de l'exconseller de Turisme.
2: Els socialistes també han afirmat que Alomà ha estat una de les figures capdal per comprendre el model de turisme sostenible per a les Illes. Va ser conseller de Turisme del govern de les Illes Balears sota la presidència de Francesc Antich i és recordat per ser una figura clau en la creació de l'ecotaxa.
3: Hem perdut un gran referent de l'esquerra d'aquí a les Illes Balears. En Celestí Alomà és una persona que ha portat un bagatge enorme des del punt de vista intel·lectual, des del punt de vista de la projecció d'una societat molt més progressista, també amb una feina molt intensa, i en el meu cas, també es perd un gran amic, una persona amb la que han compartit moltíssimes lluites, i sonor que li podem fer és continuar en la seva forma de pensar i en la seva forma de sentir.
2: El govern balear també ha mostrat el seu condol per la mort de l'home en una nota de premsa i n'ha destacat la vocació de servei a les Illes Balears i la seva aportació a la gestió del sector turístic de les Illes. La presidenta del govern, Marga Proens, també ha destacat a les seves xarxes socials les conviccions fermes i el compromís amb les Illes.
1: I en plana nacional, la ministra d'Igualtat, Anna Redondo, acaba d'explicar en comissió parlamentària el nombre d'agressions sexuals que han patit les dones a Ceuta des de finals de juliol.
2: Redondo ha concretat que en són 21, 5 de les quals amb penetració i un intent no consumat. Sempre en base a dades facilitades per la Fiscalia, Redondo ha exposat als diputats que ara mateix hi ha 5 agressors investigats, 2 són espanyols, un europeu i 2 magrebís que ja han estat expulsats. La ministra ha deixat molt clar que els agressors sexuals no en saben d'origen.
4: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio. Combatir la violencia contra las mujeres exige perseguir a los agresores y proteger a las víctimas, no convertir el origen o la nacionalidad de miles de personas en una presunción de culpabilidad.
1: Air Europa reprendrà aquest dimarts els vols directes a Caracas amb 5 freqüències setmanals, mentre que Iberia ho farà dijous que ve amb 3 serveis a la setmana, després de veure's obligats a alterar les operacions pels terratrèmols del passat 24 de juny.
2: D'aquesta manera, la companyia dona per acabada l'operativa especial que es va activar fa 2 mesos mentre s'acabaven les obres de recondicionament de l'aeroport Simón Bolívar.
1: I el Teatre Principal obre aquest dimecres la venda d'abonaments i entrades per a la temporada 2026-2027, mentre que les entrades generals obriran aquest dissabte. D'aquesta manera, els abonats disposaran d'uns dies d'avantatge per accedir a les localitats dels espectacles.
2: La nova temporada començarà el proper dia 25 de setembre en la companyia La Zaranda, que presentarà Los Ángeles alzaron el vuelo, una obra que reflexiona entorn a les perifèries. O seguirà amb Estés Guntín, que inaugura la temporada de dansa amb Quiso Negro, i la tercera actuació de la temporada serà el 30 de setembre a l'Arquitecte de Josep Ramon Cerdà.
1: Arribam així a les 5 i 4 minuts. Comença ara el programa Xiu Xiu, que estrena horari la nova programació d'IB3 Ràdio. Serà a partir d'ara de 5 a 7. Nosaltres tornem amb més notícies a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.
5: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Esta radio, radio, Sunset
1: Yo lo escucho. ¿Y tú?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.
1: No hay quien pare la saeta del reloj.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Surada.
1: Bon vespre, són les 7. És dilluns 31 d'agost, dia en què ha mort Celestí Alomà, pare de l'Ecotatxa, l'històric dirigent del PSOE, que va ser el primer conseller de turisme del pacte, ha mort als 76 anys. Abans de formar part de l'executiu de Francesc Antic, Alomà va formar part del darrer govern de Felipe González. Tot i això, es va donar de baixa com a militant socialista quan el partit va donar suport a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya pel conflicte del procés, com explicava fa 9 anys, als micròfons d'IB3.
2: I no caure en el joc que la Constitució s'estrata de dret servei d'excusa per això, servei d'excusa per l'autoritarisme, i aquest joc ja ha caigut el sol.
1: Tant el govern com els partits d'esquerra lamenten la mort del polític mallorquí. La secretària general dels socialistes, Francina Armengol, ha destacat l'orgull d'haver compartit camí amb ell, mentre l'executiu de Proen ressalta l'aportació que ha tingut en el debat i la gestió del principal motor de les illes. Notícia que es produeix en un dia marcat per l'actualitat turística i territorial. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre, Menorca. El PP i el PSOE s'han donat fins dimecres per arribar a un acord en la reforma de la llei que permetrà limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El ple extraordinari del Consell Insular, que s'havia de fer avui, s'ha ajornat per pactar un text majoritari que s'haurà de remetre al Parlament. Són el popular Joan Pons i el socialista Eduardo Rossi.
4: La majoria de propostes que ells han presentat no considero que siguin polítiques, per tant, i molt, com dic, moltes ens hem acceptades amb la voluntat d'arribar a un acord.
5: Que la proposta original que fa l'equip de govern del Consell, els menorquins es trobarien en la situació de que només poden anar a les altres illes si és per motius de feina o a Mallorca per motius de salut.
1: I Terra Ferida ha demanat avui la prohibició definitiva de noves piscines a Mallorca i una moratòria urbanística.
3: Segons l'entitat ecologista, entre l'any 2015 i el 2024 se n'han construït 11.000 a l'illa, una de cada tres en sòl rústic. Palma concentra el nombre més alt de construccions, mentre que Campos i Santanyí lideren les fetes en sòl rústic.
1: I 7 famílies han estat guardonades entre 100 per accedir a un habitatge municipal assequible al barri de Sa Penya, a Eivissa.
3: Els lloguers oscil·len entre 203 i 460 euros mensual, les condicions 10 anys de residència i sa menor de 35 anys. Algun dels agraciats venien d'una situació social molt complicada. José Luis Rodríguez és un dels beneficiaris d'aquesta promoció, celebra la mesura impulsada pel consistori.
6: Justo el casero nos notificó hace poquito de que el día 15 de noviembre teníamos que salir de la casa porque ellos la necesitaban y bueno, ya estábamos pues eso, en una situación un poco chunga, por hablarlo así.
1: I una jove ha mort i dues més han resultat ferides en un accident a la carretera de Manacor a Porto Cristo.
3: Per causes que s'investiguen, un cotxe ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre al quilòmetre 7,5 de la carretera.
1: La Fiscalia confirma 23 agressions sexuals a dones i nines migrants a Ceuta d'ençà de l'entrada massiva.
3: Una dada facilitada per la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, durant la compareixença al Congrés avui hora baixa, on ha reclamat més protecció.
7: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que el rei visitarà la comunitat autònoma i ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva.
1: I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports en futbol. John Donald, nou jugador del Real Mallorca, Xisco Ribas, bon vespre.
8: Bon vespre. El jugador de 25 anys arriba procedent de l'Elx, com ha cedit, amb opció de compra fins a final de temporada. Donald pot jugar de migcampista defensiu, de central i també de lateral dret, posició que havia quedat menys coberta per mort de la sortida de Mateu Morell al Girona. La part esportiva, el Mallorca es va imposar ahir per 3-0 al Ceuta a Somos i es quart a la classificació. A primera federació, l'Udivisa ha començat la temporada en derrota per 3-2 contra l'Antequera. L'Atlètic Balears ha fitxat el lateral i central dretà Alberto Espiñeira. En futbol internacional, Leo Messi deixa la selecció de l'Argentina i en ciclisme, Enric Mas continua líder a la General gràcies gràcies al seu triomf a la novena etapa de la Vuelta a Espanya.
1: Això pel que fa als esports i pel que fa al temps. Darrer dia d'agost, sapiguem a aquesta hora quina previsió ens espera per encetar el mes de setembre. Dani Capó, bon vespre.
9: Bon vespre. Idò, després d'uns dies de cel una mica més destapat i més blau, demà tornen a arribar nígols, uns nígols mitjans i alts que poden carregar per estones el cel, deixar una miqueta més entrebolit, i a més, demà també torna a arribar una mica de pols en suspensió, una eclipse que no havíem tingut aquestes darreres hores, que demà es veurà que tampoc tindrà unes grans concentracions, però que sí que podrem arribar a veure una mica. No descartam que s'arribi a produir qualque gota en vista de mà. Serien fenòmens molt puntuals, però podrien arribar a caure. Si cauen, no seria aigua totalment neta, tot i que tampoc seria la ploguda de fang tan important que varen viure la setmana passada. I pel que fa al vent, bufarà fluix de llevant amb unes temperatures que es mantenen altes, amb màximes al voltant dels 35, sobretot a Mallorca.
1: Gràcies, Dani. I a punt de començar setembre, aquesta emissora avui ha estrenat nova programació.
3: Si ja éreu al cotxe o a casa escoltant-nos, deveu haver notat que els hora baixes baraten d'horaris. Xiu, xiu, ara ens precedeix de 5 a 7 de l'hora baixa. Després d'aquest informatiu vespre, torna Araceli Bosch de 8 a 10 amb Entreavui, i demà i l'Aviador el podreu escoltar més tard, a partir de les 11, tota la informació cultural.
1: Tots aquests canvis vos els explicarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miquel Àngel Fiol al control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: A punt d'arribar a les 7 i 7 minuts. Dia de dol en el món de la política. S'ha mort Celestí Alomà, el primer conseller de turisme d'un govern de progrés que passarà als llibres d'història contemporània per ser el pare de l'Ecotatxa. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
10: Bon vespre. Va ser el màxim responsable de la implantació de la taxa turística en el primer govern de coalició de Francesc Antic i, per tant, es va enfrontar a un debat molt amarg en part del sector hoteler, que no volia que es gravassin les pernoctacions als seus hotels, com tenien altres indrets fora de les fronteres de l'Estat. Celestí Alomà ho recordava en una conversa amb Rafa Gallego el dia d'aquesta casa, fins i tot en certa nostàlgia.
11: Pols, va ser un pols. Ideològic d'aquí com d'aquí, va ser un debat molt intens. Jo crec que és un dels debats més intensos que hi ha hagut dins la democràcia en aquesta comunitat. Sí. I va servir per com a experiència, i ara s'ha demostrat, quan ha tornat a haver-hi la possibilitat de posar impost, el debat no ha existit, perquè en definitiva el que s'estava posant en dubte era una decisió d'un govern democràticament elegit, i això té una imatge no positiva, però que una vegada que s'ha donat, jo crec que n'han après tots.
1: De fet, la paraula Ecotatxa i Celestí Alomà sempre aniran de la mà, però el Lluviner va deixar el seu segell a molt de moments històrics de la política i de la gestió pública.
10: Va ser un dels fundadors del Partit Socialista de les Illes, part de l'embrió del PSM. Molts dels integrants acabaren al PSIP-PSOE. Ell ho feu molt d'any després, el 1998, perquè no acabava de combregar amb Felipe González, tot i que va ser director general de turisme del seu govern. Ell es va afiliar al PSIP a les primàries del partit entre Borrell i Almunia, perquè ho trobà una autèntica eina per fer polítiques d'esquerres. I és que Celestí Alomà era, sobretot, un home d'esquerres.
2: Jo sempre he cregut més en una... de caminar cap a el que és una certa unitat de l'esquerra.
10: Això ho confessava IB3 Notícies el mateix dia que es va donar de baixa del PSOE, un 3 de novembre de 2017, enfadat pel suport dels socialistes a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a la Generalitat pel procés independentista. Per ell, era antidemocràtic. La sortida del partit, però, no el feu trencar les bones relacions amb els socialistes illencs, amb els quals va ser diputat del 99 al 2007. Només tenia bones paraules cap a ells, com avui les tenia la líder Francina Armengol per a l'Alomà.
12: Hem perdut un gran referent de l'esquerra d'aquí a les Illes Balears, sense l'estí a l'Alomà. És una persona que ha portat un bagatge enorme des del punt de vista intel·lectual, des del punt de vista de la projecció d'una societat molt més progressista, també amb una feina molt intensa, i en el meu cas, a més, perd un gran amic, una persona amb la que han compartit moltíssimes lluites i sonor que li podem fer és continuar en la seva forma de pensar i en la seva forma de sentir.
10: El líder de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, ha de avui que s'ha mort un homenot d'aquesta pàtria nostra, fent a la vegada l'ullet als retrats fets per Josep Pla a les figures de la cultura, la política i la societat del seu temps.
13: En Celestí Alomà formava part d'aquella generació que ens va fer veure en els mallorquins que podíem canviar les coses, que eren capaços de prendre les rendes del nostre destí i lluitar per un món millor. De fet, ens va ensenyar que lluitar no era una opció, que era una obligació cap a nosaltres i cap a les generacions futures. Ara ens ha deixat en Celestí, però ens deixa un llegat impagable, no només d'exemples de lluita, sinó de compromís amb una terra, amb una gent, amb un país.
1: A l'Omà li costava casar-se amb les sigles polítiques, però no amb la ideologia.
10: Sobretot, però, estava enamorat de la democràcia i per això, durant la transició, va ser un dels mallorquins que va aterrar a la Moncloa de la mà de Josep Malià, llavors secretari d'Estat de la Informació d'Adolfo Suárez. No només va ser al càrrec a Madrid en govern de colors que no se sentia seus, també va ser director general de Turisme en Biel Canyelles. Era amic de tothom i li apassionava debatre, sobretot amb persones que veien les coses des d'una altra òrbita, com va fer en aquesta casa entre avui i demà en Lila Tomàs i Joan Huguet. Per al popular, avui és un dia molt trist.
14: Per què? Perquè se n'ha anat un amic, un polític de rasla, un home coherent, un home recte, sincer, i vaig apreciar i respectar profundament, precisament perquè sempre defensava les seves conviccions en total i absoluta llibertat e independència.
10: La presidenta del govern, Marga Proens, coincidia amb Huguet a destacar a la xarxa social les conviccions fermes i el compromís amb les Illes de l'Omà, aquesta vocació de servei a les Illes Balears i a la seva aportació a la gestió del sector turístic des de tots els caires possibles.
1: I la plana política i turística avui també està marcada pel temps a afegir que s'han donat el PP i el PSOE en el Consell de Menorca. Es donen 48 hores més per acordar la reforma de la llei que permetrà limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El ple extraordinari que havia de tenir lloc avui matí s'ha ajornat finalment per dimecres. La decisió s'ha pres per guanyar temps per acostar posicions i acordar un text majoritari que posteriorment s'haurà de remetre al Parlament, on s'haurà de validar de manera definitiva. Carles Marquès.
15: PP i PSOE es donen 48 hores més per intentar desencallar la limitació de vehicles a Menorca. El ple extraordinari previst per aquest dilluns s'ha ajornat fins dimecres després de prop de dues hores de reunió de la Junta de Portaveus. El PP, que governa en minoria, necessita suport. S'assegura que ha acceptat bona part de les 18 esmenes del PSOE. Joan Pons Torres és el portaveu del Partit Popular.
4: La majoria de propostes que ells han presentat no considero que siguin polítiques, per tant, i molt, com dic, moltes ens hem acceptades amb la voluntat d'arribar a un acord.
15: Els socialistes volen, entre altres coses, restringir algunes excepcions, vincular els vehicles al domicili fiscal a Menorca i garantir reforços de transport públic quan s'apliqui la limitació. Edu Ropsi és conseller del grup socialista.
5: En la proposta original que fa l'equip de govern del Consell, els menorquins es trobarien en la situació de que només poden anar a les altres illes si és per motius de feina o a Mallorca per motius de salut. Establim també que la reciprocitat és un altre principi que hauria de regular aquestes relacions.
15: Més per Menorca manté les reticències, considera que la llei aprovada el 2023 ja permet limitar l'entrada de vehicles. Noemí García és la portaveu dels menorquinistes.
16: Més per Menorca hem tingut sempre molt clara la nostra línia, sempre molt clara la nostra postura. L'actual llei Menorca Reserva de Biosfera sí permet començar amb la limitació de l'entrada de vehicles a Silla. Es consens, no s'aconsegueix presentant una llei tancada, presentant un munt d'esmenes just dos dies abans d'esplai.
15: Ara PP i PSOE tenen dos dies per acostar posicions. Dimecres es veurà si hi ha acord i si Menorca fa finalment una passa endavant per limitar els vehicles l'estiu de 2027.
1: I Terra Ferida demana la prohibició definitiva de noves piscines a Mallorca.
0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Sí. Ho fa després d'un informe en què destaca que en la darrera dècada s'han construït prop d'11.000 construccions, 11.000 piscines a l'illa, el que és el mateix 3 cada dia. L'entitat conservacionista denuncia que aquests elements comporten, a més d'un gran consum d'aigua, l'increment del preu de l'habitatge i del lloguer turístic. Palma en concentra el nombre més alt, mentre que Campos i Santanyí són els municipis amb més piscines fetes en sòl rústic. Ens ho explica Laura Marcos.
17: A través de fotografies aèries, Terraferida ha documentat que des del 2015 fins a 2024 s'han construït a Mallorca 10.680 piscines, un 30% de les quals en sòl rústic. Això es tradueix en 1.200 cada any, és a dir, 3 al dia. Un boom que asseguren estar relacionat amb el lloguer turístic i l'especulació immobiliària perquè la piscina augmenta el valor de la propietat. Per això l'entitat demana que no es donin més llicències per a aquestes construccions, excepte per a les públiques o comunitàries. Mateu Viques, geògraf i autor de l'estudi.
18: Com s'atura? Senzillament deixant de donar llicències per piscines. Això s'ha fet a Menorca, m'ha parit que és a Mahó, que s'ha provat no fa molt. En aquest sentit, Menorca mos du bastant d'avantatge. S'haurà de prendre mesures de pal·liatives ja, perquè ja no són preventives en aquestes alçades, però sí, evidentment que no s'ha de construir ni una piscina més a Mallorca. Molt manco en sol rústic.
17: L'entitat destaca que una de cada tres piscines es construeix acompanyada d'una gran superfície enjardinada, fet que incrementa el consum d'aigua, ja que cada hectàrea de gespa necessita uns 8.000 metres cúbics anuals. Segons l'informe, la construcció de piscines s'està accelerant i això perjudica els aqüífers. Tot això quan, abans de l'estiu, 47 municipis de les illes es trobaven en prealerta per sequera. La portaveu de Terraferida, Antònia Fuster, posa com a exemple un xalet amb 600 metres quadrats de gespa que necessita 480 tones d'aigua a l'any per mantenir-la.
19: Són 48 camionades d'aigua o, més o menys, un camió a la setmana. Per tant, no, el problema no són només les piscines, en el cas del sòl rústic, sinó que la gespa també és un element que preocupa per la quantitat d'aigua que consumeix.
17: L'entitat ecologista ha detectat a més una promoció de pisos a la zona del Palmerana, on s'han construït 74 piscines petites a cada dúplex, a més de la comunitària. Entre les mesures que proposen per frenar el consum d'aigua, també demanen la reclassificació dels sòls urbanitzables a sòl rústic i més mesures per cobrir les piscines quan no s'usen per evitar al màxim l'evaporació de l'aigua.
1: I a Camp Picafort, quatre establiments situats al passeig de l'enginyer Antoni Guerau han estat expedientats per ocupar il·legalment la zona de servitud de costes sense autorització. El Consell de Mallorca ha iniciat els procediments sancionadors i de suspensió cautelar de l'ús indegut de l'espai públic.
3: Els expedients es dirigeixen tant contra els promotors de les activitats comercials com de manera subsidiària contra l'Ajuntament de Santa Margalida en la seva condició de titular dels terrenys públics afectats. Les actuacions administratives varen començar el passat 22 de juny, la qual cosa va donar peu a inspeccions tècniques que varen constatar la instal·lació massiva d'elements a la via pública sense autorització. El GOB ja va denunciar el 2024 l'ocupació sistèmica de les servituds costaneres de Camp Picafort i dos dels expedients afecten negocis vinculats a un regidor en competència sobre platges. És Letícia Serramalera.
20: El fet que hagi estat involucrat una persona, un regidor de l'Ajuntament, i aprofitem per demanar més transparència i sobretot la separació dels interessos dels usos privats i de les responsabilitats públiques.
3: S'ha quantificat provisionalment l'impacte econòmic total dels expedients en 43.600 euros.
0: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: A punt d'arribar a les 7 i 19 minuts, una persona ha mort i dues més han resultat ferides en un accident de nit a Mallorca. El sinistre s'ha produït a la carretera que va des de Manacor fins a Porto Cristo, al quilòmetre 7.5.
3: Un cotxe ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels ocupants del vehicle ha mort a l'acte. Ha quedat atrapat a l'interior del turisme i ha requerit la intervenció dels bombers. Els altres dos passatgers han resultat ferits. Són una persona de 41 anys, ferida greu, que roman ingressada a Son Espases amb un codi politraumatisme i un tercer pacient de 35 anys, ferit lleu, a l'Hospital de Manacor. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les causes del sinistre.
1: I a Eivissa, un jove de 27 anys roman ingressat a l'hospital per un traumatisme a l'esquena després de caure des d'una altura de 17 metres en una zona de costa coneguda com a Sa Figuera Borda.
3: Els fets varen passar ahir a les 8 del vespre i la víctima va haver de ser rescatada pels bombers. L'home va ser traslladat a la policlínica del Rosario, on està ingressat en pronòstic greu.
1: I encara a Eivissa... Set famílies han rebut les claus de Ca Seva, al barri de Sa Penya, a la ciutat condal d'Eivissa. Viuran en uns habitatges municipals de lloguer assequible que ha promogut l'Ajuntament de Vila. L'objectiu és que les famílies joves tornin a habitar el nucli històric de la ciutat de Vic Ventura.
6: Set famílies han conegut la seva nova llar al barri de Sa Penya. Són les agraciades del sorteig per accedir a una promoció municipal d'habitatges de lloguer. S'hi van presentar un centenar de famílies. Es requeria portar 10 anys empadronades a la ciutat i complir uns barems de renda. Alguns dels agraciats venien d'una situació social molt complicada. Escoltam José Luis Rodríguez, un dels beneficiaris d'aquesta promoció.
21: Justo el casero nos notificó hace poquito de que el día 15 de noviembre teníamos que salir de la casa porque ellos la necesitaban y bueno, ya estábamos pues eso, en una situación un poco chunga, por hablarlo así, y bueno, y al final pues mira, el señor nos ha dado una bendición.
6: En els anys vinents hi ha previstos fins a 1.009 habitatges a preu limitat, amb promocions a Can Escandell, Platja d'en Bossa, Sa Bodega i el nucli històric. És Rafael Triguero, alcalde d'Eivissa.
22: Habitatges socials a preu limitat i de VPO que està desenvoluparan a la nostra ciutat, i important tornar a destacar per gent d'aquí, prioritat, els nostres residents, veïns i veïnes, amb més de 10 anys d'antiguitat d'empadronament, i així minimitzar el problema que tenim de falta d'habitatge a la ciutat d'Eivissa.
6: Aquests 7 pisos que s'han entregat estan al barri de Sa Penya, una zona del nucli històric amb una població molt envellida i que es vol revitalitzar.
1: I un anunci d'un lloguer per tot l'any s'ha convertit en una raresa als portals immobiliaris. Les empreses més petites es veuen desbordades per totes les sol·licituds que els arriba i admeten que amb prou feines disposen d'una desena d'aquestes ofertes durant tot l'any. Ramiro López.
23: La immobiliària en primera línia fa 3 mesos que van passar d'un model clàssic a operar a través de les xarxes socials. El mes passat van publicar un vídeo d'un pis de lloguer per tot l'any. El post es va viralitzar i centenars de persones es van posar en contacte amb elles. Escoltam a Pili Egea, que és copropietària d'aquesta immobiliària.
24: Hay más de 50.000 visualizaciones de ese vídeo. Hubieron más de 250 llamadas y WhatsApp ya no los contabilizo. Aquello a mí me sabía que iba a pasar, pero no lo que se lió con este anuncio, sobre todo porque el piso no lo estábamos regalando. Piso de 750 euros de una habitación.
23: Un cas similar ha viscut la immobiliària de Felip Sansaloni. Fa 2 dies que va publicar l'anunci d'un habitatge de 2 habitacions per 1.000 euros mensuals i ja han arribat quasi el centenar de sol·licituds. Explica que n'hi arriben pocs d'aquests i que la gent prefereix vendre que llogar.
25: A través d'Instagram, que el primer que surt, hi han rebut entre 30 i 40 sol·licituds i més de 50 en manco d'un dia publicat a Idealista. De llarg termini, en aquest cas d'un lloguer de 5 anys, amb possibilitat de pròrroga, és difícil trobar-ho. De fet, a Menorca, per davall de 1.200 euros, n'hi ha 2, 3, no s'ha de venir més.
23: Les dues immobiliàries expliquen que prioritzen els interessats per ordre d'arribada, però admeten també que els propietaris cada cop són més exigents amb les condicions a l'hora de llogar.
1: I en plana laboral, UGT ha desconvocat la vaga al Centre de Benestar Animal de Sonreus a Palma, gestionat per la concessionària Atisa, que va començar dilluns passat entre denúncies d'esquirolatge i ha anunciat una ofensiva legal.
3: L'organització sindical ha denunciat que el director general de Medi Ambient, Espais Naturals i Benestar Animal i el cap de Departament d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal varen fer tasques corresponents als vaguistes de manera continuada i reiterada durant els dies de vaga. Ara han advertit UGT
17: CGT concentrarà tots els esforços a denunciar públicament i davant de les instàncies judicials totes aquelles irregularitats greus que fins ara no havien estat publicades. El sindicat ja ha posat els fets en coneixement de l'autoritat laboral.
1: I l'augment gairebé constant del trànsit de passatgers als aeroports de les Balears tensa les plantilles d'empreses com la mateixa AENA. L'agència aeroportuària ha convocat finalment una reunió per dimecres amb el representant sindical de la plantilla a l'aeroport d'Eivissa.
17: La convocatòria arriba després del segon dilluns consecutius de concentració dels treballadors que han estat mitja hora xiulant i protestant a l'àrea d'arribades des de les 10 a les 10 i mitja del matí. Una trentena de treballadors d'AENA ha tornat a denunciar la sobrecàrrega de feina, la manca de possibilitats de conciliació familiar i també el fet que Eivissa disposa d'un centenar de treballadors menys que altres aeroports espanyols que tenen manco trànsit aeri a l'estiu. David Torres és el president del comitè del centre d'AENA Eivissa.
2: Por ejemplo, este año ha habido una modificación sustancial donde la gente que estaba realizando vacaciones 20 años en invierno se la han cambiado y se las han puesto solo en verano. Para nosotros no tiene ningún sentido y de hecho hemos presentado números a la empresa y estamos demostrando que no tiene ningún sentido lo que han hecho. Una vez que sepamos el planteamiento de la empresa y a los acuerdos que podemos llegar, ya decidiremos si seguimos con convocatorias de concentración, si hacemos huelgas o ya veremos los pasos a seguir.
1: El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha expressat el seu respecte per la reivindicació de les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys que han convocat mobilitzacions el mes de setembre i una vaga per dia 6 d'octubre. El conseller assegura que fa tot el possible per millorar les seves condicions. En qualsevol cas, diu que algunes no tindran solució al manco, diu, fins al curs que ve.
17: És el cas del decret de mínims que regularà les ràtios, entre d'altres. Vera vol que el text surti de la mesa 0-3 perquè sigui el més consensuat possible. Pel que fa a les condicions salarials, confia que dia 9, coincidint amb la primera protesta del mes de setembre, es pugui aprovar al Parlament el decret que la regula.
7: Per tant, aquest complement salarial, d'equiparació salarial, l'assumeix el govern, el pagarà el govern a les treballadores directament. I a més a més, s'assumeix la nòmina delegada. D'aquesta manera, nosaltres agilitam la gestió.
1: El PSI critica que el govern prioritzi les escoletes privades i concertades, diu, en lloc de les municipals.
17: La candidata del PSI-PSOE a la presidència del Consell de Mallorca, Amanda Fernández, ho considera una mostra més de la deixadesa del govern amb els serveis públics.
8: I en lloc d'ajudar en els municipis a que les escoles públiques puguem fer front en aquest augment necessari, com deia, de les condicions laborals de les educadores, el que fa és assumir les nòmines de les concertades i deixar per més en banda i no saben quant les escoles municipals i les condicions laborals de les educadores.
1: I el curs escolar començarà amb obres de millora i ampliació encara en marxa en alguns centres educatius amb instal·lacions a punt per estrenar en altres i amb aules modulars com a assignatura pendent en altres. La setmana que ve la conselleria oferirà una roda de premsa amb totes les dades del nou curs escolar, però avui hem sabut que l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius du a terme actuació per valor de més de 85 milions d'euros.
17: Entre aquestes actuacions hi ha l'ampliació dels CEIPs a Pare Bartomeu Pou del Gai dels Molins de Serracó i Sant Carles a Santa Eulàlia. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha destacat que el proper curs també es posaran en funcionament les ampliacions dels instituts de Sant Marçal a Marratxí i del Marc Ferrer a Formentera, amb dues reivindicacions històriques de la comunitat educativa més a Ciutadella. S'inaugurarà el nou centre integrat de formació professional del municipi. Només hi haurà alguns treballs encara en marxa a punts molt concrets.
7: I de vegades hem tingut sai de que no arribàvem per ventura qualque intervenció. Sí que vos dic que et sei la soledat, que no té menjador escolar i que s'ha hagut de fer un menjador i que s'ha hagut de fer més obra del que s'imaginava, pues el menjador no estarà operatiu, seguirà amb obres i no estarà operatiu fins la millor per ventura el mes d'octubre. Però en principi, el que són les obres, així com a tònica general, totes estaran acabades.
17: A més, Vera ha subratllat que Educació arrencarà properament obres importants com les ampliacions de l'IES Sant Antoni de Portmanya i Eivissa i de l'IES Sant Josep Fons i Tries Esporles, a més de la reforma del CEIP Mestre Guillem Galmés a Sant Llorenç.
1: I el nou curs escolar comença amb una nova formació al Centre de Formació Professional, el Juniper Serra. A partir del mes d'octubre, el centre impartirà el curs de reparació de vehicles elèctrics i híbrids. Ho explica Toni Baldoví, el cap del Departament d'Electromecànica del centre.
9: És un contingut una mica a demanda, als instituts mecànics de la MT.
1: Es tracta d'una formació pionera a les Balears impulsada per la Conselleria d'Educació i finançada pel SOIP amb més de 15.400 euros.
0: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, el govern i els partits d'esquerra destaquen el llegat polític que deixa Celestí Alomà, pare de l'Eco Tatsa, que ha mort avui als 76 anys.
3: L'històric dirigent del PSI va ser el primer conseller de turisme del pacte i va formar part del darrer govern de Felipe González. La secretària general dels socialistes, Francina Armengol, destaca l'orgull que diu ha suposat haver compartit camí amb ell.
10: Hem perdut un gran referent de l'esquerra d'aquí a les Illes Balears. És una persona que ha portat un bagatge enorme des del punt de vista intel·lectual, des del punt de vista de la projecció d'una societat molt més progressista, també amb una feina molt intensa.
3: El govern ha ressaltat l'aportació que ha tingut Alomà en el debat i la gestió del principal motor de les illes. La presidenta Marga Proens ha destacat en una publicació a la xarxa social X el compromís que ha tingut com a servidor públic. Textualment ha dit: un home de convincions fermes i sempre compromès amb les Balears.
1: I el PP i el PSOE es donen 48 hores més per arribar a un acord en la reforma de la llei que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles a Menorca.
3: El ple extraordinari del Consell Insular que s'havia de fer avui s'ha ajornat a dimecres per pactar un text majoritari que s'haurà de remetre al Parlament és el popular Joan Pons i el socialista Eduardo Ropsi.
4: La majoria de propostes que ells han presentat no considero que siguin polítiques, per tant, i molt, com dic, moltes ens hem acceptades amb la voluntat d'arribar a un acord.
5: Que la proposta original que fa l'equip de govern del Consell, els menorquins es trobarien en la situació de que només poden anar a les altres illes si és per motius de feina o a Mallorca per motius de salut.
1: Terra Ferida demana la prohibició definitiva de noves piscines a Mallorca i una moratòria urbanística.
3: Segons l'entitat ecologista, entre l'any 2015 i el 2024 se n'han construït 11.000 a l'illa, una de cada tres en sòl rústic. Mateu Viques, geògraf i autor de l'estudi.
18: Com s'atura? Senzillament deixant de donar llicències per piscines. Això s'ha fet a Menorca, m'ha parit que és a Mahó, que s'ha provat no fa molt. En aquest sentit, Menorca mos du bastant d'avantatge. S'haurà de prendre mesures de pal·liatives ja, perquè ja no són preventives en aquestes alçades.
3: Palma concentra el nombre més alt de construccions, mentre que Campos i Santanyí lideren les fetes en sòl rústic.
1: I 7 famílies han estat guardonades en un sorteig entre 100 per accedir a un habitatge municipal assequible al barri de Sapenya i Eivissa.
3: Els lloguers oscil·len entre 203 i 460 euros mensual. Les condicions: 10 anys de residència i sa menor de 35 anys. Algun dels guanyadors venien d'una situació social molt complicada.
1: Una jove ha mort i dues més han resultat ferides en un accident a la carretera de Manacor a Porto Cristo.
3: Per causes que s'investiguen, un cotxe ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre al quilòmetre 7,5 de la carretera.
1: La Fiscalia confirma 23 agressions sexuals a dones i nines migrants a Ceuta d'ençà de l'entrada massiva.
3: És una dada facilitada per la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, durant la compareixença al Congrés avui hora baixa, on ha reclamat més protecció.
11: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que el rei visitarà la comunitat autònoma i ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva.
1: Declaració que escoltarem a la següent mitja hora de l'informatiu. Passen 3 minuts de les 7 i mitja. Moment pels esports.
0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
1: Esports a l'informatiu vespre en Xisco Ribas, començant parlant de futbol, perquè John Donald, Xisco, és nou jugador del Reial Mallorca.
12: Així és, el futbolista de 25 anys és el 12è fitxatge de l'equip vermell. John Xetauja Donald arriba procedent de l'Elx de la primera divisió, com ha cedit, amb opció de compra fins a final de temporada.
13: Pues muy contento, con mucha ilusión ya de poder estar con mis nuevos compañeros y eso, de poder aportar al equipo.
12: El curs passat amb l'Elx va disputar un total de 23 partits, 8 com a titular entre Lliga i Copa, i a més compta amb experiència a segona divisió, categoria en què ha jugat 39 partits. Donald també ha parlat dels motius que l'han duit a l'illa.
13: El interés que mostraron por mí desde el primer momento, ¿no? La confianza que me dieron desde el primer momento, que eso es algo muy importante para un jugador y sobre todo pues preguntando a los compañeros pues el buen grupo que hay aquí.
12: Es tracta d'un futbolista polivalent que pot jugar de migcampista defensiu, de central i fins i tot de lateral dret, una posició que havia

0: La mejor receta es no parar, insistir y él en este caso no ha parado, se lo merece más que nadie.
1: Un davanter viu dels gols i després de nou marcat a les dues primeres jornades, Adrián Fuentes va parlar de lliberació.
2: Soy consciente, al delantero se le va a criticar por los goles y aunque para mí es muchas más cosas aparte del gol, creo que también lo que dices tú pues también te libera un poco, te suelta más y yo creo que ese es el camino, seguir trabajando, insistiendo y con trabajo todo llega, pienso.
1: Amb aquest contundent triomf, el Mallorca és quart a la classificació amb 6 punts, mentre que el Ceuta continua coé. Tot i la victòria, Lluís García diu que l'equip encara pot millorar.
0: Tenemos que ser completos y tenemos que ser mejores. Independientemente de que ahora llevemos esos goles que dices a balón parado, tenemos que ser mejores en todo. Seguir mejorando en fase defensiva, seguir mejorando en fase ofensiva posicional, en los robos, en las transiciones. Esto no para, lo dije el primer día, no para. Y hay que ser mejor. Tenemos que mejorar otra vez, tenemos que ser más contundentes, tenemos que hacer autocrítica, tenemos que trabajar más. Tenemos que hacer más porque tenemos más.
1: I avui es tancarà la tercera jornada de la segona divisió. En aquest moment s'està disputant el Burgos 1, Reial Societat B 0, i a les 9:30 del vespre el Celta Fortuna s'enfrontarà al Castelló. A primera divisió, ahir, Reial Madrid 4, Màlaga 0, Depor 3, València 1 i Celta de Vigo 0, Atlètic Club 2. I avui es tancarà també la tercera jornada amb els partits entre Osasuna i Getafe i el Barça, que s'enfrontarà al Rayo Vallecano. La primera divisió femenina, el Barça, de les mallorquines Catacó i Patri Jarro, va golejar per 5-0 el Tenerife a la primera jornada amb les dues futbolistes mallorquines a l'11 titular. I un darrer punt pel que fa al futbol, en futbol internacional, perquè Leo Messi ha anunciat la seva retirada de la selecció argentina. A la primera federació, l'U d'Eivissa va encetar ahir la temporada amb derrota per 3-2 al camp de l'Antequera. L'equip blau cel, tot i aconseguir empatar el 2-0 en contra inicial, no va poder sumar cap punt. Raúl Llona és l'entrenador de l'equip Pitius.
3: Un equipo como nosotros, que pretende, bueno, pues estar arriba y ser importante dentro del grupo, no puede cometer esos errores y conceder esas ventajas a ningún equipo de la categoría. Intentaremos mejorar en estas facetas que hoy pues realmente lo hemos hecho mal.
1: L'U d'Eivissa jugarà el segon partit de Lliga dissabte a les 6 de l'hora baixa contra el Rayo Majadahonda a Can Misses, i el mateix grup de primera ref, el Nàstic de Xisco Campos, es va imposar per 2-0 al Saragossa, mentre que el mallorquí Marc Domènech va marcar 2 gols amb el filial de l'Atlètic de Madrid a l'empat a 2 contra el Torremolinos. A segona federació, l'Atlètic Balears ha fitxat Alberto Espiñeira, un lateral i central dretà de 21 anys que arriba procedent del Sevilla Atlètic i es converteix en la darrera incorporació del conjunt blanc i blau. I a més, avui en futbol també s'han fet 2 sortejos. A les semifinals de la Copa Illes Balears, el Ferrolense s'enfrontarà al Sant Rafel i el Solla a l'Alelló. I a la fase nacional de la Copa Federació, el Porrera s'enfrontarà al Binèfar als 700 de final. En ciclisme, victòria molt important d'Enric Mas a la nova etapa de la Vuelta a Espanya. El ciclista artenenc, que va acabar amb una sequera de 4 anys sense guanyar una etapa, es va imposar a l'Alto d'Aitana i continua líder a la general.
4: No, bé, la veritat és que les sensacions són molt bones. A poc, pues, hem anat a millor durant la temporada i durant la volta. I bé, ara estem en una situació que simplement mos toca intentar mantenir el mallot fins a Granada.
1: Avui és jornada de descans a la Vuelta i pel que fa a la general, l'artenenc encapçala la classificació a 1 minut i 18 segons d'avantatge sobre Primo Roglic, que és el segon a la classificació. En motociclisme, el Gran Premi d'Aragó, Izan Guevara va acabar segon. A Moto2, el pilot de Sindioteria continua així segon en la classificació general, i a MotoGP, 12 en a plaça per al mallorquí Joan Mir en una cursa que va guanyar Marc Márquez. I acabam en 3 apunts. En bàsquet, el Mundial Femení d'Alemanya tendrà representació balear. Alba Torrens i Elena Puello han entrat a la llista definitiva del tècnic

0: Miguel Méndez. En tenis, Jaume Munar ha avançat a la segona ronda de l'US Open després de guanyar ahir el francès Terent Catmana, i en futbol sala el Palma Futsal va guanyar per 2-3 al Benfica en el darrer partit de pretemporada.
1: Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam. Ajuntament de Palma.
4: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta, tot i que no ha concretat la data, un anunci que ha fet avui en una entrevista a la cadena SER.
5: Que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla. Esto es lo que he compartido. Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer. Pero también le digo...
6: ¿Cuándo se va a hacer?
5: Bueno, no sabia que m'hi va fer vostè esa pregunta. ¿Cuándo se den las condiciones para ello?
1: Durant la conversa, Sánchez ha parlat de la gestió que ha fet el seu executiu i el del Marroc en la crisi migratòria a la ciutat autònoma.
7: El president ha reconegut que en els dies previs al conflicte varen rebre informes del CNI sobre la possibilitat que hi hagués una arribada de ciutadans del Marroc a Ceuta, però...
5: No hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31.
7: Pel que fa als migrants que encara són a Ceuta, 5.000, segons Interior, 1.500, del qual menors, el president ha descartat que part d'ells siguin traslladats a la península i ha previst que d'aquí a uns dies la ciutat ja tindrà prou capacitat per atendre'ls. El cap del govern ha demanat també confiança amb el Marroc per no agreujar una situació complexa i ha considerat que aquesta crisi només es pot solucionar amb una política exterior valenta i de cooperació.
1: El ministre d'Exteriors d'Israel acusa Pedro Sánchez de llançar mentides descarades, diu, després que el president espanyol hagi assenyalat xarxes vinculades a Rússia i Israel com a difusores de desinformació durant la recent crisi migratòria de Ceuta.
7: Sánchez ha assegurat que no hi ha cap informació que apunti directament al Marroc com a origen de l'episodi i, en canvi, ha afirmat que comptes associats a Rússia, Israel i moviment d'extrema dreta van contribuir a propagar rumors i a utilitzar la migració per atacar Espanya i altres governs europeus. Ho ha vinculat a anàlisis del Servei Europeu d'Acció Exterior. Gideon Saar, ministre israelià, ha rebutjat frontalment aquestes acusacions i ha acusat Sánchez d'utilitzar Israel com a cortina de fum davant la gestió de la crisi, una crítica que també ha compartit l'encarregada dels negocis israelians a Espanya.
1: Precisament aquesta crisi migratòria de Ceuta continua avui deixant conseqüències sobre el terreny. La policia ha desallotjat els centenars de persones migrants que havien aixecat un campament als voltants del centre d'acollida de Loma Colmenar després de diversos moments de tensió i enfrontament.
7: Escolta'm, aquest era el moment en què la Policia Nacional intervenia aquest matí a Loma Colmenar, a Ceuta, després que centenars de persones que romanien agompades a l'estació del recinte d'acollida intentassin accedir-hi de manera passiva. La situació ha obligat a desplegar un ampli dispositiu policial. Els agents han fet càrregues per contenir les persones concentrades i en un moment de màxima tensió han arribat a disparar a l'aire per dissuadir-les.
1: I avui ha estat el dia de les darreres compareixences ministerials al Congrés del Diputat per parlar d'aquesta crisi migratòria a Ceuta, abans que ho faci el president Pedro Sánchez a les 9 de dijous. Ha estat una jornada en què s'han posat dades sobre la taula del patiment de les dones.
7: La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha exposat el nombre d'agressions sexuals que han patit les dones a Ceuta des de final de juliol. En són 21, 5 de les quals amb penetració i un intent no consumat. Sempre en base a dades facilitades per la Fiscalia, Redondo ha explicat als diputats que ara mateix hi ha 5 agressors investigats, 2 són espanyols, 1 europeu i 2 magrebins que ja han estat expulsats. La ministra ha deixat molt clar que els agressors sexuals no en saben d'origen.
6: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta. Pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio. Combatir la violencia contra las mujeres exige perseguir a los agresores y proteger a las víctimas, no convertir el origen o la nacionalidad de miles de personas en una presunción de culpabilidad.
7: Igualtat i Protecció Civil dissenyaran un protocol d'emergència migratòria perquè, segons la ministra, l'experiència de Ceuta ha posat de manifest la necessitat de comptar amb un protocol estable d'actuació que incorpori específicament la perspectiva de gènere i la protecció davant de la violència contra les dones. Redondo ha explicat la importància de la col·laboració entre totes les administracions i ha posat d'exemple que en el Centre de Crisi 24 Hores de Ceuta, finançat amb fons europeus i transferit a Ceuta pel Ministeri d'Igualtat, s'atén ara mateix 9 menors víctimes d'agressió sexual.
1: Tot això quan el Ministeri d'Infància i Joventut està a l'espera que el govern de Ceuta autoritzi a traslladar 500 nines migrants no acompanyades a la península perquè són les més vulnerables. La ministra Cira Rego ha explicat que, a banda d'aquesta opció, també es podrien fer acords bilaterals perquè les comunitats que tenen competència en la matèria puguin pactar amb la ciutat autònoma una cooperació.
7: Sigui com sigui, ha defensat el trasllat de menors no acompanyats a la península per destensar el sistema ceutí i garantir els seus drets. Cira Rego ha recriminat a l'oposició el to dels seus discursos i ha assegurat que els menors no són invasors, com s'ha arribat a dir. La ministra també ha defensat la legislació espanyola que garanteix primer de tot el dret superior del menor i ha assegurat que aquests nens no en seran l'excepció, només seran retornats en la seva família si es té constància que estaran ben cuidats.
8: Que un Estado no pueda acoger a un niño, meterlo en un autobús y expulsarlo sin escucharlo, sin saber quién es y sin saber dónde, a dónde lo devuelve, no es una debilidad burocrática. Es una conquista democrática. Una conquista democrática. Es exactamente lo que distingue al Estado de Derecho de una autocracia.
7: El Partit Popular ha insistit que el govern no pot pressionar les comunitats autònomes perquè acullin aquests menors, perquè el seu sistema públic ja està tensat. La portaveu, Ana Isabel Alós, ha criticat Rego per no tenir una solució alternativa i ha demanat que aquests menors siguin retornats amb les seves famílies.
9: Repartir el problema entre comunidades autónomas que no lo han generado, que no tienen competencia en política migratoria ni en la protección de nuestras fronteras y que ven en sus sistemas de protección de menores absolutamente colapsados. Hoy nos lo ha vuelto a rectificar, señora ministra, porque todos los argumentos jurídicos que nos ha dado van en la línea del reparto.
7: En cap moment han explicat per què Rego i el president del govern, Pedro Sánchez, no estan d'acord amb enviar els 500 nins no acompanyats a la península.
1: I 42 persones migrants han arribat avui a les costes de les Balears en dues embarcacions, una ha estat a Formentera i l'altra a Cabrera.
7: Se sumen així a les 5 embarcacions que varen arribar ahir totes a Formentera, amb 76 persones a bord. Entre els integrants hi ha el manco 100 menors que quedaran sota la tutela del Consell Insular i que se sumen als 252 que ja té a càrrec seu. En total, en les darreres 48 hores, 113 persones migrants han arribat a les illes en 7 embarcacions irregulars. Enguany, al conjunt de l'arxipèlag han arribat de manera irregular més de 4.600 persones i 247 embarcacions. Més de la meitat han tocat terra a la Pitiusa del Sud.
1: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional.

0: Granada registra 1.430 terratrèmols en una sèrie sísmica superficial.
1: Ho ha comptabilitzat l'Institut Geogràfic Nacional i els vincula als sismes d'Aldelín. D'aquest tremolós, la població n'ha notat 122. El més forts es van enregistrar dia 15 i 17 degut de magnitud 4,8. La majoria de sismes, però, han tingut una magnitud inferior a 2.
0: Itàlia prorroga 15 dies els controls per a passatgers procedents d'Espanya.
1: Una mesura que el govern de Meloni va prendre fa un mes, precisament després de l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta. En resposta, l'executiu espanyol també ha decidit allargar 2 setmanes més els controls recíprocs amb Itàlia. Els controls no suposen el tancament de les fronteres ni la suspensió de la lliure circulació de ciutadans comunitaris, però sí uns controls d'identitat que podrien bloquejar l'accés als països a les persones en situació irregular.
0: I els morts al Nepal ja superen les 900 persones.
1: A més, les autoritats del país xifren en més de 4.200 els desapareguts en l'allau de gel i roques que va devastar els districtes situats a la frontera entre el país i la Xina. Un desastre natural sense precedents en el qual, segons les darreres estimacions, més de 90.000 persones s'han vist afectades. Les tasques de rescat se centren ara en alguns túnels on se sospita que hi pot haver centenars de persones encara atrapades.
0: 8 minuts per arribar a les 8, canviant de qüestió.
2: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: L'Hospital de Son Espases començarà a administrar un medicament experimental per tractar la pell de papallona, una malaltia rara que a les Balears afecta una vintena de persones. El fàrmac alleugereix considerablement els seus efectes i ja ha donat molt bons resultats en altres malalts. De moment, però, només es pot aplicar en casos molt concrets.
1: Casos com el de n'Olivia, de 3 anys, que el proper 9 de setembre començarà a rebre aquest tractament experimental. La pell de papallona és una malaltia genètica que afecta la producció de proteïna a les diferents capes de la pell i causa ferides. Juan és el pare de la petita.
2: Según dicen, puede estar 8 meses, 10 meses sin heridas, pero la tendríais que ver sin la ropa, ¿no? En gran parte de los casos. Y tiene que llevar muchas protecciones. Solo las rodillas, los codos, las manos y los pies, pues ya es una ventaja en la calidad de vida, de que pueda hacer una vida más normal y pueda jugar más con los niños, pueda estar más en la calle y no tener el pavor que simplemente caminando se tropieza y se le levanta la mano entera.
1: Tot i que a les Illes hi ha una vintena de persones afectades per aquesta malaltia rara, no Olivia és l'única que compleix amb els requisits per optar al nou medicament, un fàrmac que encara no està com a prestació en l'àmbit del Ministeri, però que el govern ha introduït a través del pressupost de la comunitat autònoma. Manuela García és la consellera de Salut.
3: Lo que sí hay que mejorar es que desde que un medicamento se aprueba por la Agencia Europea del Medicamento hasta que el Gobierno Central, el Ministerio de Sanidad en este caso, lo admite, pasan 561 días aproximadamente, cuando el reglamento europeo dice que debe de estar en 180 días. Por lo tanto, esa incertidumbre, los que no lo tienen que pasar son ni Olivia ni sus familiares.
1: La pell de papallona no té cura, tot i que ja hi ha hagut avanços importants en aquesta direcció.
0: I s'acaba l'estiu i Vetre Ràdio ha estrenat avui nova temporada. En canvi, és que haureu notat especialment els hores baixes. Abans i després de l'informatiu vespre, petits canvis que sobretot modifiquen horaris. Ho explica el director, Dani Barjacobà.
4: La veritat és que estem molt il·lusionats amb la nova temporada radiofònica 2026-2027, una temporada que arriba amb canvis importants a la nostra grella, que bàsicament el que persegueixen és estar a prop dels ciutadans i respondre a les inquietuds, a les preferències i a les necessitats dels nostres oients.
5: Des d'avui, Tentol vos acompanya de les 3 del migdia a les 5. I si sempre en acabar l'informatiu vespre donaven pas a Xiu Xiu, avui ja s'ha més. Inés Mateu i Xavi Oliver estrenen franja horària de 5 a 7.
6: Molt important que a partir d'ara la gent ha de saber que no mos ha de posar hora de sopar, sinó que si mos volen escoltar és hora de berenar, hora de bereneta, com diuen a Menorca.
7: Bueno, i berenarem amb els col·laboradors habituals. Potenciarem sobretot els xiu-xius, veurem xiu-xius a les totes, com sempre, ja ho sabeu.
5: Així, després d'aquest informatiu, torna de 8 a 10 entre avui i demà amb Araceli Bosch.
8: Novetats són moltes, però seguirem estirant el fil de la paraula polisèmica. Incorporàvem en Aina Marc i en Juny Cortes a l'equip d'entre avui i demà. I començarem cada dia amb una secció de gastronomia, que se dirà el sopar d'avui i el tàper de demà.
5: I amb el tàper parlant demà llest, serà el moment de parlar de cultura en l'aviador, en Rafa Gallego, que comença a partir d'avui a les 10 de la nit.
0: I entre les novetats d'un nou programa, Fake i Fum,
5: que parlarà de la posta en veritat i les notícies falses, i també podcast. El primer de tots s'estrenarà d'aquí a poc i és La Campana.
0: 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: Les pitxorines seran les representants balears al festival Neorama, que tindrà lloc aquest cap de setmana a Granada.
1: Es tracta del primer festival itinerant de talent emergent que connecta diferents gèneres musicals de tot l'estat amb xerrades, debats i la presència d'onze artistes emergents, entre els quals hi haurà les pitxorines. La formació, nascuda de la cultura popular de Mallorca amb apunts de jazz i de clàssica, no havia actuat fins ara a Andalusia. Per això i pel caràcter del festival, la cita li fa una il·lusió especial. Aina Tremulles és la veu de pitxorines.
2: Poder participar a una fira d'aquestes característiques amb grups que igual a priori semblen molt allunyats del nostre estil, penso que mos farà enriquir i mos farà també com a passar una mica aquesta frontera de la música d'arrel, de la música tradicional o inclús d'aquestes músiques del món.
1: 350 joves artistes de tot l'estat espanyol, una quarantena de concerts i activitats formatives, tot això serà a Granada, on a més la formació tindrà l'oportunitat de tocar en un espai únic, l'Alhambra. Carmela Cristos és la violoncel·lista del grup.
2: És una oportunitat que no ens ho podíem creure quan ens van dir la localització, allà poder tocar al mig del patio de los aljibes de l'Alhambra. És una cosa que no se fa tots els dies, no? I creiem que serà preciós. Tenim moltes ganes i ens estan preparant per aquest moment amb molta il·lusió.
1: Això serà divendres. L'endemà l'actuació serà a la plaça de les Pessigues, al costat de la catedral, i diumenge a les festes d'Esbarmar de Binissalem. Allà i aquí les pitxorines no baixen el ritme encara que l'estiu acabi.
0: I Vetres ha assistit avui a Rebaixa a l'assaig general de la Big Band Ciutat d'Eivissa i el Sestet Vocal Gospel Lab. Les dues formacions actuaran juntes aquest dimecres a les 9 del vespre al Parc Reina Sofia.
3: Una actuació gratuïta que forma part de l'edició d'enguany d'Eivissa Jazz. El repertori del concert estarà totalment dedicat a la música gospel i a les arrels de la música negra contemporània, fusionades amb un toc modern i pop. Ho explica el director de la Big Band, Vicent Tour, i també en dona detalls Arantxa Fernández, de Gospel Lab.
4: Festival de Jazz a Big Band, doncs intentant dur una cosa diferent o molt específica per Festival de Jazz, que sigui una cosa que se surti dels concerts que feim normalment cada any. I enguany, doncs, volem jugar fent un repertori amb un cor de gospel.
5: Pues estamos preparando un repertorio con mucho gospel contemporáneo, algunos temas de pop en clave gospel también, para que todo el mundo también se sienta, apetezca bailar. Siempre es más fácil conectar con aquello que conoces, y por ahí les vamos a meter el gospel para que vayan empezando ya a calentar motores y se sumen a la fiesta.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Cremant núvols passa el sol, vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

embogeix els qui amb la lluna naveguen els seus paranys i no se salva del dany qui del seu cant no s'allunya i que

veritat. Res no és prohibit ni pecat quan la tarongina vola. No hi ha casa, no hi ha escola, platja, marge ni penyal on no deixi rastre el mal.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Das ist
1: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Muchas gracias.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

La noche me confunde. Confunde. Por la mano.

La noche me confunde. Get ready, baby.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Tienes que ir a comer.